A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

que s'ha fet de la donzella ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonica aquella lletra i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirar endarrere.

oblidem velles cançons que encomanen la tristesa, estrenem la nova veu i alegrem l'antiga terra.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gracias.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Espejito, espejito mágico, porque el amor a veces va de la mano del odio y solo crea espinos.
2: Y ya saqué de todo el mío, entre sábanas de holanda, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansa, y Dios escuche tu plegaria y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

John was called. ¿Y tú?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El risc d'incendi és aquest estiu a les Balears superior respecte d'altres anys. De fet, avui diumenge és especialment delicada la situació. Pràcticament tots els municipis es troben en avís vermell i si bé no hi ha cap foc actiu, els bombers demanen no baixar la guàrdia i extremar les precaucions, ja que el terreny es troba totalment sec i es dona la particularitat que les abundants pluges de la primavera han fet que allà on no s'ha fet neteja l'herba sigui ara molt abundant i alta, és a dir, el combustible ideal per al foc. Aquesta és la situació a les Illes, però el focus informatiu continua posat al Marí, a l'incendi de Los Gallardos, que ha causat la mort de 12 persones. La bona notícia, a hores d'ara, és que en algunes zones la situació ja està controlada i, de fet, alguns veïnats ja han pogut tornar a casa seva. Titulars. Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat. Les tres darreres embarcacions van arribar ahir a Formentera.
0: Els hotelers de les Pitius reconeixen que les xifres d'ocupació d'aquesta temporada estan superant les expectatives.
2: El sector apunta que les Illes s'han posicionat com una destinació segura dins el context bèl·lic internacional. El xàrter nàutic també constata el bon inici de la temporada, malgrat es mostren preocupats pels canvis normatius.
0: Continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus.
2: Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i que la situació es repeteix cada estiu.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca continua rastrejant el mercat de possibles incorporacions mentre van arribant més efectius a l'Ella. El darrer d'ells, Arnau Puigmal, que arriba lliure després de no renovar el seu compromís amb l'Almeria. I pel que fa a la Copa del Món, Jude Bellingham, amb dos gols, va classificar Anglaterra per semifinals i Argentina serà el seu rival després de superar el rus final del partit davant Suïssa per 3-1. L'altra semifinal la jugaran el pròxim dimarts França i Espanya.
0: La calor no dona treva i avui es repetiran, si més no, les temperatures properes als 40 graus. A més, com han dit, el risc per incendi forestal augmenta amb nivell extrem a gairebé tota la comunitat per avui. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Continua la calor, però ho fa amb alguns matisos. De fet, avui s'espera una major presència de núvols alts arreu de l'arxipèlag, juntament amb la presència de la pols en suspensió i un vent que bufarà de llevant, ho farà de fluja moderat, i això provocarà una redistribució de les temperatures màximes. Més concretament, les Pitius es quedaran sense avisos, amb valors al voltant o per davall dels 35 graus. En canvi, els avisos grocs s'activaran a Menorca per màximes que poden arribar als 37 graus, i es mantindran a Mallorca, on els termòmetres es mouran entre els 36 i, novament, els 39 graus. Aquest vent farà que la temperatura més elevada es desplaci cap al ponent de cada una de les illes. En conjunt, amb una situació marítima una mica de més moguda, amb un predomini dels redols de maror. En definitiva, una petita treva abans de la recuperació de les temperatures que s'espera de cara a la propera setmana.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:03. Ivan López, al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3.
0: L'alerta per foc a les Balears va en augment i avui pràcticament tots els municipis estan en avís vermell, és a dir, en risc extrem d'incendi. Només 4 municipis estan hores d'ara en avís groc.
5: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
6: ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya.

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els cotors.

no hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal, on no deixi rastre el mal del flaire que ens acombola. Les faldes són un empreny i cauen els pendents.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Bon dia, són les 9. Pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi. També en avís groc a partir de les 12 per altes temperatures a Menorca i pràcticament tot Mallorca. Els bombers demanen no baixar la guàrdia i extremar les precaucions. Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos a Almeria, la novetat és que alguns veïnats ja han pogut tornar a casa seva.
1: Davant aquest panorama, els bombers de Libanat estan a la White i no aturen de fer feina, tot i no haver-hi incendis actius a les Balears. Una de les tasques que fan és el manteniment dels depòsits d'aigua i dels safareigs molt necessaris perquè l'helicòpter pugui ajudar de manera efectiva a extingir els focs. Arreu de les Balears hi ha diversos 170 dipòsits. Tomeu Llobres és el gerent de Libanat.
2: Es projecta allà on va cada un d'aquests depòsits, pues més o menys s'han mancat de 2,5-3 quilòmetres de distància. I bueno, normalment nosaltres el que feim són depòsits que van entre el de xapa de 50 tonelades fins a 300 tonelades, que són els de xapa grossos, i també en tenim restauració de bo que són safrejos i també basses de càrrega d'aigua per terra.
0: En el caduint de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobam a dia 12.
1: Les darreres embarcacions, 3, van arribar ahir a Formentera. Ho feren amb 43 persones a bord d'origen magrebí. Concretament, una va ser localitzada 4 milles al sud de l'illa, amb 18 migrants, la segona a la zona del Fa de la Mola, amb 1.000 persones, i la tercera, amb 5 ocupants, a 44 milles del sud-est de Formentera. Precisament, ahir a hora baixa, l'Assemblea Antiracista de Mallorca es va concentrar a Palma per rebutjar el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, perquè considerar que vulnera els drets humans de les persones migrades. Una còpia, diuen, de les polítiques migratòries de Donald Trump.
0: Més coses. Després de setmanes d'acumulació de residus i queixes veïnals, continua la retirada extraordinària de fens a Llucmajor. Aquesta acumulació va obligar l'Ajuntament a contractar una segona empresa de gestió de residus que treballen des d'ahir per buidar els contenidors de les zones més afectades.
1: Ahir el dispositiu especial de neteja se va centrar en la zona de les Palmeres. Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i lamenten que aquesta situació no és puntual, sinó que repeteix cada estiu. N'escoltam algun dels veïnats.
3: Llavors els urbanistes aquesta no se'n cuiden de res, de res, de res. Hi ha brutó per tot, un desastre. I això cada any tres o quatre vegades.
4: Ja creo que hace meses, un mes o por ahí más. Pero bueno, el problema viene de un año y medio esto.
5: Y nosotros pues estamos un poquito cansados y esperamos pues en algún momento alguna solución porque claro, impuestos los pagamos.
0: Un darrer punt en clau internacional, després que els Estats Units hagin intentat crear una ruta marítima per la part sud de l'estret d'Hormuz, davant les costes d'Oman, l'Iran ha atacat un vaixell comercial que es negava a retrocedir en la seva navegació. El buc va quedar inutilitzat i els seus tripulants varen haver de ser evacuats.
1: Després d'això, els Estats Units han atacat diverses infraestructures militars iranianes. I a la vegada, els perses han atacat la infraestructura militar que els Estats Units utilitzen per atacar l'Iran des de països com Jordània, Kuwait o Bahrain. L'estret, a hores d'ara, es troba pràcticament tancat.
0: Amb aquests apunts informatius arribarem a les 9:04. Comença ara la gran vida.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. 2, 3, 4, 1!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi. També en avís groc, a partir de les 12 per altes temperatures a Menorca i pràcticament tot Mallorca. Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, l'extinció avança favorablement, després d'un dissabte en què les condicions climàtiques han afavorit les tasques dels equips d'emergència. De fet, hi ha zones en les quals la situació ja està controlada i per això el Comandament d'Avançat d'Operacions va anunciar ahir vespre que autoritzava els veïnats de diverses localitats tornar a casa seva. Així ho explicava Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, en declaracions a Canal Sur.
2: Acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del Incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos, empezar ya a devolver a sus casas y empezar a recuperar la normalidad. Y los núcleos que pueden regresar son los Castaños, Almocaizar, Alfaix y el camping de Los Gallardos. Y además vamos a levantar el confinamiento. Estas són les decisions.
1: Més temes. Els hotelers celebren les bones dades d'ocupació i les previsions econòmiques de les Illes Balears, que milloren en gran part per sector turístic i la construcció. Ara bé, el model turístic de l'arxipèlag presenta una particularitat respecte d'altres destinacions, l'absència gairebé absoluta d'establiments de càmping, que sí que tenen molta presència a altres indrets de la península. Tan sols destaquen un parell d'exemples a Menorca. I és que aquesta modalitat d'allotjament ni tan sols està prevista a la legislació turística. No sempre ha estat així, ja que en el passat hi havia un decret que ho regulava. Per Avelí Blasco, catedràtic de dret administratiu de la UIB, la manca de suport institucional a aquesta modalitat d'establiment turístic ve de molt enfora.
3: Des de sempre, des que va començar la legislació turística en els anys 80, diguem, la política turística sempre ha anat en contra dels càmpings. No ho dic com a crítica, eh? Vull dir, aquí jo crec que la idea sempre ha estat que la gent s'ha de deixar en hotel i, per tant, que el càmping era una figura que li feia competència als hotels i similars i per tant, que aquesta figura no la volien fomentar.
1: En el que duim de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobàvem a dia 12. Precisament, enmig del debat migratori, ahir a hora baixa, l'Assemblea Antiracista de Mallorca es va concentrar a Palma per rebutjar el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, per considerar que vulnera els drets humans de les persones migrades. Es Sarinova Calla avui, portavoz de l'Assemblea.
4: A partir de ahora prácticamente se blinda, ¿no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos, ¿eh? Creo que le han copiado a él toda esa, o ha sido el iniciador, ¿no? De estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y exclusiones sin garantías suficientes, ¿no?
1: En clau internacional, l'Iran ha tornat a decretar el tancament de l'estret d'Hormuz, després que els Estats Units hagin intentat crear una ruta marítima per la part sud de l'estret davant les costes d'Oman. L'Iran va respondre a aquest intent atacant un vaixell comercial que es negava a retrocedir en la seva navegació. El buc va quedar inutilitzat i els seus tripulants van haver de ser evacuats. Després d'això, els Estats Units han atacat diverses infraestructures militars iranianes i a la vegada els perses han atacat una altra vegada la infraestructura militar que els Estats Units utilitzen per atacar des de l'Iran països com Jordània, Kuwait o Bahrain. Això és tot. Més actualitat informativa a les 11. Tornen ara els nostres companys de la Gran Vida.
0: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

precís. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

0: si hagués nascut dona hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai...
1: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. El govern reforça la seva estratègia de dades amb la posada en marxa de l'espai de dades de les Illes Balears. Es tracta d'una infraestructura global de compartició i interoperabilitat de dades oberta a administracions públiques, empreses i entitats de l'arxipèlag, dissenyada per facilitar l'intercanvi segur i de confiança d'informació entre els diferents sectors del territori. També proporciona una base per al desenvolupament de models, simulacions i eines avançades d'anàlisi que permetin anticipar escenaris o optimitzar la gestió de recursos i donar suport a la presa de decisions públiques basada en evidències. La posada en marxa d'aquest espai arriba una vegada que aquest passat divendres el Consell de Govern va aprovar el Decret de Gestió i Govern de la Dada, una norma que estableix un marc comú per ordenar, governar i aprofitar les dades públiques en criteris de qualitat, seguretat, interoperabilitat, eficiència i orientació al servei públic. I no deixem el món de les dades, perquè els hotels cada vegada opten més per contractar companyies de ciberseguretat. Evitar qualsevol atac, insisteixen els experts, comença per una bona prevenció. Entre les estratègies estan organitzar cursos, xerrades i recomanar als treballadors que no se'n refin. Però de vegades les màfies que es dediquen a la ciberdelinqüència aconsegueixen enganyar. Això, així ho explica Joan Fornés, responsable d'informàtica de Sapphire Hotels.
3: Ara mateix, com que legalment les empreses estem obligades a declarar i avisar que hem sofert un atac, tenen dues maneres de fer-ho. O me pagues per rescatar la teva informació, o si no me paga, jo avisaré jo a primeres autoritats, si tu no ho fas, de que has sofert un atac. Per tant, a lo millor no me pagaràs, però tindràs una multa que també te costarà d'obres. Per tant, paga'm a mi abans. Això és una tècnica molt, molt utilitzada.
2: Més temes. S'ha mort a l'hospital l'obrer que va caure dimarts passat mentre arreglava la teulada del poliesportiu de Valldemossa. La víctima es va precipitar des d'una alçada de 4 metres per un forat que es va obrir al sostre i es trobava a l'hospital de Sones Passes, en estat crític. La producció ecològica ja supera el 24% de les balears de la superfície de conreu i consolida la comunitat com a capdavantera a Espanya, només per darrere de Catalunya i Andalusia. Suposa un punt més que l'any anterior i així es frega l'objectiu marcat per Europa d'assolir el 25% per a 2030. Aquest increment està impulsat per l'agricultura, mentre la ramaderia afronta un futur més incert, amb pèrdua d'explotacions perquè ja no són rendibles. És una de les principals conclusions extretes del 20è aniversari de l'associació que plega els productors ecològics APAM. El balanç històric mostra un creixement sostingut d'hectàrees de conreu ecològic a l'illa fins a les 43.000 actuals. Cada any, en sumen amb l'ampliació d'explotacions existents, la conversió de cultius convencionals i també l'empenta de pagesos emprenedors que s'inicien en ecològic. En tot, hi ha sectors que són referents, com el vi, que compta amb més d'un 50% de producció certificada. Miquel Coll és el president d'APAM.
4: Que és una manera de produir que és molt compatible en les feines o així com desenvolupaven les produccions aquí a Mallorca, i llavors els clients que tenim és una cosa que valora molt positivament. Hi ha molts que ja tenen clar que han de produir via ecològic perquè demanen ja de manera intrínseca els clients i els compradors.
2: Per últim, en clau de servei, recordar que pràcticament tot a Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi. També en avís groc de l'AEMET a partir de les 12 per altes temperatures a Menorca i pràcticament tot Mallorca. El govern també ha activat l'alerta taronja, l'Illa 1 del Pla Meteoral a Mallorca i l'Illa 0 groga a Menorca. Així que molta precaució respecte a la vostra salut i també respecte a l'entorn. Això és tot. Més actualitat informativa a les 12.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Muchacho, muchacha, es que ritmo viene para ti.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Una nova embarcació amb 13 persones migrants d'Orient Magrebí ha arribat a les costes de les Balears. Va ser rescatada ahir vespre a unes 14 milles al sud de l'illa de Formentera. Segons relaten els seus ocupants, 5 d'ells es varen llançar la mà amb la intenció d'arribar nedant a la costa. I tot i que 3 varen ser rescatats pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, les altres dues no han estat localitzades. A hores d'ara, el vaixell Duque d'Almada de la Benemèrita el cerca. En el que duint de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobam a dia 12. I en aquest moment s'entra en vigor l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures a Menorca i pràcticament tot Mallorca. El govern també ha activat l'alerta taronja, l'anomenat IG1 del Pla Meteoval a Mallorca, i l'IG0, la groga, a Menorca. Recordar també que pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi. L'onada de calor arriba quan els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'estació meteorològica de l'aeroport de Son Sant Joan des de l'any 1980, segons dades de l'AEMET. Només el supera el primer semestre de 2025. La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de 15,9 graus, més de 3 graus per damunt de la registrada el 1980. I un augment que és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Illes Balears. Així ho explica Enrique Morán, professor de Geografia Física de la UIB.
2: Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico, y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa, y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos, entre ellos pues el Mediterráneo. Al ser un mar cerrado, acumula mucho calor y, claro, tarda más en enfriarse.
1: Un debat clau relacionat amb el canvi climàtic és l'ús de l'aigua. A Eivissa hi ha més de 6.000 pous pels quals s'extreu aigua del subsol, segons dades del govern. El nombre real, però, és més alt, ja que segur que n'hi ha d'il·legals, tot i que la quantitat és difícil de determinar. Dels pous autoritzats, n'hi ha que també tenen permís per vendre l'aigua que s'utilitza, sobretot a cases disperses, moltes d'aquestes mansions que la fan servir per a grans piscines i jardins. Ho destaca a una publicació especialitzada el periodista Juan Lluís Ferrer.
3: Dels pous que sí estan legals i sí estan controlats, es desconeix el volum d'aigua que es treu d'ells, perquè no hi ha sensors, no hi ha medicions, no hi ha inspeccions, no hi ha cap tipus de control damunt els pous legals. Dels il·legals, per supost, no en parlem. En la qual cosa, avui a Eivissa, el govern balear no exerceix cap control sobre el tema de pous.
1: Més temes. El govern reforça la seva estratègia de dades en la posada en marxa de l'espai de dades de les Illes Balears. Es tracta d'una infraestructura global de compartició i interoperabilitat de dades, oberta a administracions públiques, empreses i entitats de l'arxipèlag, dissenyada per a facilitar l'intercanvi segur i de confiança d'informació entre els diferents actors del territori. També proporciona una base per al desenvolupament de models, simulacions i eines avançades d'anàlisi que permetin anticipar escenaris, optimitzar la gestió de recursos i donar suport a la pressa de decisions públiques basada en evidències. Això és tot. Més actualitat informativa a la una. Torna ara pels nostres companys de Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Dia, el vaixell Duque d'Ahumada de la Guàrdia Civil i mitjans aeris cerquen els dos migrants d'origen magrebí que han desaparegut a la mà. Després que ahir vespre gent s'aixina a l'aigua amb la intenció d'arribar nedant a la costa, quan l'embarcació en la qual navegaven es trobava 14 milles al sud de l'illa de Formentera. Tres persones més varen votar, però varen ser trobades en aquells moments pels seients de la Benemèrita que s'havien desplaçat fins allà per rescatar una embarcació en la que hi viatjaven 10 persones més. En el que duim de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobàvem a dia 12. I el municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des de fa diverses hores. La canonada que prové de la desaladora s'ha trencat i suposa fins al 40% de l'aportació a la xarxa municipal. El batle, Martí Marc, ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova, ja que fa anys que pateixen incidències pel mal estat de la instal·lació, i demana al govern un projecte per renovar la canonada.
2: La seva vida útil, perquè ja ha acabat, que hi hagi un projecte que faci que aquestes cobrines puguin canviar d'una forma clara, perquè no podem esperar més. L'any passat hi va haver problemes, enguany hi ha hagut problemes, atès l'ús d'aigua que se fa d'una desaladora, i després estem en una època que hi ha sequera, que fa esforç que no plou, que realment un consum d'aigua amb aquesta calor s'està disparant.
1: El batle ha afegit que s'està fent feina per restituir el subministrament, que es preveu estigui a ple rendiment com a prest dilluns matí. Hores d'ara es manté el servei amb els pous i cisternes i s'ha reduït la pressió de l'aigua a tota la xarxa del port, tot i que demana disculpes als residents que es puguin veure afectats per la incidència. El sud-oest i centre de Mallorca es troba en avís taronja per altes temperatures, mentre que el nord de l'illa i la Serra Tramuntana, així com Menorca, es troben en avís groc. L'onada de color arriba, quan els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrat a l'estació meteorològica de l'aeroport de Son Sant Joan des de l'any 1980, segons les dades de l'AEMET. Només el supera el primer semestre de l'any passat, de 2025. La temperatura mitjana entre gener i juny d'enguany ha estat de 15,9 graus, més de 3 graus per damunt de la registrada el 1980. Un augment de les temperatures que plantegen importants reptes per una economia tan dependent del turisme com la nostra, ja que afavoreix que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Per Cati Torres, professora d'Economia de la UIB, les conseqüències van més enllà d'això.
3: Està tenint efectes sobre la productivitat de la terra, que no pot produir tant, sobre la permanència de diferents bacteris o malalties a les plantes, és a dir, uns impactes ecològics brutals que també fan que, diguem-ne, en termes d'atractiu turístic, doncs s'ha perd la mort de la posidònia oceànica, que és la que dona transparència a les platges, la que oxigena, la que compleix moltíssimes funcions ecològiques, eh? És a dir, des d'un punt de vista purament turístic, altament vulnerable.
1: I un darrer tema, els bombers de Mallorca han intervingut aquest diumenge de matí en l'esfondrament de part d'una coberta d'una antiga destileria situada al municipi de Llucmajor. L'avís s'ha rebut al voltant de les 10 del matí. Després que els equips d'emergència hagin inspeccionat la zona per garantir la seguretat de l'immoble i descartar riscs addicionals, s'ha confirmat que no hi ha hagut cap mena de víctima mortal ni ferits. Amb això és tot. Més actualitat informativa a l'informatiu migdia. Torna ara pels nostres companys d'Emblemàtics.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Radio Horda. Radio Horda. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. La Guàrdia Civil cerca a la mà dos migrants que ahir capvespre es varen llançar a l'aigua des d'una embarcació irregular a unes 14 milles del sud de Formentera. Acaba així una setmana on aquest tipus d'arribades està constant i que deixa xifres impactants. En els darrers 7 dies, 551 persones s'han jugat la vida per arribar a les illes. En aquestes alçades de mes, ens trobam a dia 12, ja superam els registres del juliol de l'any passat. Si repassam les xifres acumulades de 2026, són 3.169 migrants als que han posat rumb a les Balears en 169 embarcacions. Cal recordar que aquesta setmana el govern autonòmic ha tornat a demanar a l'Estat que actuï i posi els recursos necessaris, sobretot després que l'executiu central prevegués que aquesta ruta migratòria aniria a manco. Titulars. Presó provisional per 5 dels 10 detinguts en la darrera operació antidroga a Manacor. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada i es van decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu.
0: Els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'aeroport de Palma des de 1980.
2: La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de gairebé 16 graus, més de 3 graus per damunt de la registració al 80. Només en la darrera dècada la temperatura ha pujat un grau.
0: Bona part del municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des d'avui matí, després que s'hagi trencat la canonada d'impulsió de la dessalinitzadora d'Alcúdia.
2: La majoria de les zones afectades compta amb aljubs i cisternes que permeten mantenir el subministrament, mentre que el port s'ha reduït la pressió.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Arnau Puigmal és d'Almeria, ja a l'illa per entrenar amb els seus companys d'un Real Mallorca que de moment està en període de renovació de cara a les tasques que han de fer a Marbella a partir del divendres 24 de juliol. I pel que fa a la Copa del Món, ja tenim semifinals perfilades. Dimarts a les 9 de vespre a Dallas, França, Espanya, i dimecres a la mateixa hora Atlanta, Anglaterra, Argentina.
0: Anem amb la previsió del temps. Recordem que pràcticament tot l'arxipèlag es troba en risc màxim per perill d'incendi. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Avui continuem parlant d'una jornada més de calor, tant pel que fa a la temperatura mínima com també a la màxima. De fet, avui les mínimes han pujat i ens han deixat valors de nit tropical arreu de l'arxipèlag, amb alguns registres de nit tòrrida. Pel que fa a les màximes, aquestes han tornat a activar els avisos taronges per temperatures que avui, en el cas de Mallorca, podien arribar als 39 graus i puntualment als 40, concretament de la zona del Reguer i també de cap al Ponent. De fet, avui el vent de llevant frenarà la temperatura a l'est de cada una de les illes i farà que els valors més elevats es concentrin de cap al Ponent. En el cas de les Pitiuses, les màximes es mouran al voltant dels 35 graus o fins i tot per davall, mentre que a Menorca poden arribar als 37. Tot plegat amb un ambient marcat per la presència de la pols en suspensió i una situació marítima una miqueta més alterada amb un predomini de maror. En definitiva, continuem parlant de calor a l'espera d'una nova pujada del termòmetre de cara a la propera setmana.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:03. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen amb mitjans aèris i marítims dos dels 5 migrants que es varen llançar i capvespre a la mà a 14 milles del sud de Formentera amb la intenció d'arribar nedant a la costa. Les altres...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Un home de 32 anys ha estat ingressat a l'Hospital Son Espases en estat greu amb lesions d'arma blanca al coll per una suposada agressió.
2: Segons informa el 061, el pacient ha estat atès en primera instància al Centre de Salut de Capdepera, on ha començat el tractament inicial, però per la gravetat de les ferides s'ha decidit el seu trasllat en helicòpter medicalitzat i l'activació del codi politrauma greu a l'Hospital de Referència de les Illes.
1: Un apunt més de successos, el sobreescalfament del sistema de frenar d'un dels camions calcinats dilluns passat a Marca Palma ha estat la causa de l'incendi. Així ho apunta l'exhaustiva inspecció i anàlisi dels indicis recopilats per la Policia Nacional.
2: Quan es va estacionar el vehicle a la zona habilitada, la calor acumulada a les rodes va entrar en contacte amb la vegetació i això va provocar un focus d'ignició que va iniciar el foc. En total es van cremar 6 camions.
1: Una avaria en la canonada de la desalinitzadora d'Alcúdia manté 10 zones de pollença amb problemes de subministrament d'aigua des d'aquest matí.
2: Tot i que el servei està garantit amb la capacitat del dipòsit municipal, el manco fins aquest dilluns, la incidència suposa un trasbals per a residents i negocis. Al port pollencí, l'aigua hi arriba amb poca força perquè s'ha reduït la pressió i només es poden emprar els serveis essencials. Mateu Moragues és agent portuari.
3: Tenim un ajup amb una capacitat delimitada i hem d'anar tirant d'aquest ajup. Ara mateix no tenim subministre. Hem preocupat molt, sí, perquè en un moment donat quedaran sense aigua. No sabem com, no m'han dit que possiblement serien 24 hores o 48, però que no ho desconeixien en aquests moments.
2: El govern treballa per substituir la canonada com abans millor i s'estima que la reparació podria estar enllestida per aquest dilluns matí. En tot, el batle de Pollença, Martí Mar, denuncia que les incidències de subministrament són reiterades i reclama un projecte per a la renovació completa de la instal·lació.
1: Una altra problemàtica tenen els veïnats del nou circuit de motocross de Formentera. Demanen que sigui desmantellat i no s'hi facin més competicions. Maite Ferrés, la seva advocada.
4: I es troben amb una afluència desmesurada de gent que, a més, envaeix terrenys particulars, com que hi va anar tanta gent, inclús aparquen el que era ja la zona de parc natural, que boten les parets de pedra seca, hi ha gent que es dedica a fer les seves necessitats dins d'aquestes parets, hi ha remor, hi ha una polseguera impressionant.
2: Davant les queixes veïnals, el Consell Insular va anul·lar l'autorització d'activitat i ara cerca terrenys alternatius perquè es pugui continuar amb la pràctica de motocross. El Motoclub Formentera assegura que tornaran al terreny al seu estat anterior i que actualment només hi entrenen infants amb motocicletes elèctriques, però no, per no ocasionar molèsties de renous.
1: La vicesecretària del Partit Popular, Cuca Gamarra, carrega contra la política penitenciària basca i del govern central que, segons ha dit, premia a Tarres. Això en el 29 aniversari avui ERMOA del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans de la banda terrorista ETA.
5: Sánchez quiere blanquear su corrupción política y moral, con una ley a la que ha llamado y quiere llamar de integridad pública. Y lo hace mientras mercadea con la política penitenciaria. La integridad pública comienza con no intercambiar votos por presos.
1: Acabam recordant que romanen actius els avisors taronja per altes temperatures al sud interior de Mallorca, mentre que el groc és al nord i Serra Tramuntana i també a Menorca. Es preveu que es tornin a assolir els 39 graus en aquests indrets. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble. You know it's on my

0: estar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Les Balears necessiten més de 2.000 professionals de la infermeria per cobrir les necessitats reals del servei i complir amb la mitjana d'Europa.
1: El sindicat SATSE atribueix el dèficit a la dificultat per retenir el personal. Reclamen millors salaris, adaptar les retribucions al cost de vida, implantar el plus de difícil cobertura també a Mallorca, com ja es va fer a Eivissa i Formentera, i millorar els torns per afavorir la conciliació. És Jorge Tera, secretari general de SATSE Balears.
2: Es preocupante la desigualdad que esto genera entre comunidades autónomas en el mismo país. No digamos ya la preocupación al compararnos con otros estados de nuestro entorno, ¿no?, de la Unión Europea. No podemos tener un salario como si viviéramos en Castilla-La Mancha y un coste de la vivienda o un coste de la vida como si estuviéramos en Dubai, ¿no?, que es lo que nos está ocurriendo aquí.
1: Per la seva part, la Conselleria de Salut defensa que ja treballa per reforçar les plantilles i assegura que estudia incrementar les ràtios d'infermeres. Amb tot, el sindicat reitera que si no es compleixen aquestes promeses, convocaran mobilitzacions després de l'estiu.
0: Una jornada més, i no serà la darrera, romanen actius avisos per altes temperatures a les Balears. El nivell és taronja al sud interior de Mallorca i groc, al nord i a la Serra de Tramuntana i també a Menorca.
1: Això perquè l'EMET preveu assolir de nou avui els 39 graus en aquests indrets. De fet, a Andratx ja es frega aquesta xifra. També Emergències ha activat les alertes del Pla Meteoval i recorda a la ciutadania la importància d'evitar cops de calor.
0: L'augment de les temperatures és una de les manifestacions més evidents el canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les illes. Enrique Morán, professor de Geografia Física de la Universitat de les Illes, adverteix que té conseqüències tant sobre els ecosistemes com en la societat.
3: Las olas de calor cada vez son más intensas y más duraderas y, claro, son un riesgo que conlleva mucha mortalidad. Pero también hay otros impactos a más largo plazo, como es un incremento de la desertificación. También en Baleares, por ejemplo, es muy importante el impacto que tiene en los ecosistemas oceánicos, sobre todo en la Posidonia. Digamos que llegando a unos límites térmicos, creo que está por los 28 grados de temperatura del océano, empieza a sufrir mucha mortalidad.
0: Aquest canvi climàtic és també un factor clau en l'abandonament del camp, amb efectes tant en la terra i els animals com en els pagesos. Ho exposa la investigadora Lucía Argüelles, que ha fet un estudi sobre el relleu generacional al primer sector.
4: Afecta sobre todo a nivel emocional, básicamente porque dispara la incertidumbre y el malestar, y que tiene un impacto directo en la economía, en muchos casos, por bien tener que adaptarse, tener que cambiar prácticas, pero luego está el tema de los efectos indirectos, cambios de lluvia, de temperatura en invierno que pueden llevar a problemas de salud animal o vegetal y que son eventos casi traumáticos, como puede ser la xylella fastidiosa en Mallorca.
0: Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria ja està estabilitzat. Ara no hi ha perill de flama i permet desescalar l'emergència.
1: La millora de les condicions meteorològiques amb menor incidència del vent ha permès als efectius treballar en tot el perímetre. El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha explicat les pròximes passes del dispositiu.
5: Se mantiene un dispositivo en torno de 90 efectivos del Infoca y medios aéreos que son medios aéreos de vigilancia. Y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Ayer se autorizó la vuelta a sus casas de 600 vecinos, pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no?, porque se tiene que hacer con todas las garantías.
0: Amb aquest apunt acabant, més notícies al butlletí de les 5. Ara continua Òrbita 3.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
7: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

No, he missed the shot.

0: cara la leche.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.
2: Per haver sovint dormit.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. Les Balears lideren les pujades salarials pactades en conveni amb un increment del 5,6% per damunt de la mitjana estatal.
1: La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, considera que els increments de nòmina poden ajudar els treballadors a fer front al cost de la vida a les illes, així com a les despeses d'habitatge. Però també destaca la conciliació i mesures com el xec cangur.
2: Això vol dir que se fa un esforç entre les patronals i els sindicats sempre en la mediació de treball per arribar a acords per millorar les condicions salarials dels treballadors. I està tenint una acollida boníssima. De moment són 600 sol·licituds, tenim 1.250.000 euros pressupostat i ampliable si fos escàs.
1: Un balanç que ha fet Cabré després del primer any en el càrrec en una entrevista a IB3 Notícies. Pel que queda de legislatura, aposta pel nou pla d'ocupació del SOIP i per continuar potenciant la negociació col·lectiva, entre altres projectes.
0: En tribunal, 5 dels 10 detinguts a Manacor, l'operació antidroga duita a terme aquesta setmana, han ingressat a la presó de manera provisional per decisió del jutge. Se'ls investiga per presumptament formar part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
1: A l'operació es varen decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada amb 6 escorcolls en 3 habitatges que feien servir de punts de venda, magatzem o residència dels presumptes autors.
0: I a Solla han identificat un nou modus operandi per robar els visitants d'aquest municipi que estacionen en els aparcaments dissuasoris. La policia local demana precaució.
1: Solen actuar dues persones de manera conjunta. Mentre una distreu a la víctima demanant canvi, l'altra aprofita per robar-li la cartera, les joies o qualsevol objecte de valor. També adverteix la policia de la col·locació de falsos QR als parquímetres que duen a webs fraudulentes o on demanen les dades bancàries. Al carrer, això diuen els veïnats.
3: M'imagino que se dediquen més a els turistes que van un poc més despistats. A nosaltres no ens ha passat res i esperem que no ens passi.
4: Sí, si vos sabreu, vos sabreu. Hem d'anar alerta, sí, perquè si no ens poden... I no m'alerta.
5: Si m'ha pres molt mal fet, hauríem d'estar un poc més alerta. Els municipals, no t'han pres la Guàrdia Civil.
6: Pues molt malament, però... Si la policia ja va detectat, ja és un bon senyal. Ara se trata de trobar-los, o no?
0: A Eivissa, l'aparcament de Talamanca, que havia tancat a principis de maig per decisió de la propietat, torna a estar operatiu.
1: Els grans blocs de pedra que n'impedien l'accés ja s'han retirat després que diversos negocis de la zona hagin assumit el cost per reobrir-lo. Es podrà aparcar entre les 9 del matí i les 9 del vespre. A partir d'aquesta hora s'haurà de contactar amb alguns dels establiments participants perquè els obrin l'accés. La mesura arriba després de mesos de queixes de restauradors i usuaris.
0: Notícies de l'exterior. Tiroteig mortal a Toronto. Dues persones han mort i quatre han resultat ferides en un atac que es produí ahir vespre en un esdeveniment de música llatina que s'organitza des de fa més de 20 anys.
1: Segons les primeres investigacions, hi va haver diversos trets entre dos individus. La policia ha recuperat les armes de foc i cerquen encara els autors de la massacre. El primer ministre de la província d'Ontario afirma que espera que detinguin els responsables, els duguin davant la justícia i passi la resta de la vida a la presó.
0: I de l'actualitat esportiva, la mallorquina Martina Campos jugarà a les 5 i mitja a la final de l'Europeu U18 de rugby a 7 davant la potent selecció francesa, que de fet és favorita. És tot. Més notícies a Butlletí de les 6. Continua la música d'Òrbita 3.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Salud.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Yeah.

Un placer estar aquí con ustedes.

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Aplegat

càlides, on filarten les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Günaydın.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: passarà.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.